0: de mentira, de fango.
1: De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
2: Te pasas todo el año con lo del café de especialidad. Que si el tueste artesanal, que si la molienda del grano, que si la presión, la espuma, el dibujito. Y entonces llegas a tu pueblo y tu abuela te planta un café de puchero delante y oye, te sabe a gloria. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: La historia del día nos la trae ya María José Navarro.
6: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener.
7: El cruce de la ronda de ayer ya lo habíamos visto antes. Brasil contra Japón, una de las batallas imposibles de Oliver y Benji, la serie que aquí conocimos por ese nombre en España. Nació como anime en 1981 y se convirtió en manga 2 años después. Desafío, amistad y relato heroico en un campo de fútbol. Para todos existieron nombres de jugadores que recitábamos de memoria. Oliver Atom, Benji Price, Mark Lenders. Todos ellos estaban presentes en nuestro vocabulario popular, pero en la realidad de anoche, solo los nombres de los brasileños eran son los conocidos. A Ryan le preguntaron por el mejor jugador de Japón.
8: Rapaz. Rapaz. Te falar que no... No sé cuál es el jugador más
7: peligroso. Yo no sé cuál es un jugador más peligroso, solo viendo un vídeo.
8: Pero sé que
7: es un equipo muy cualificado, muy fuerte, lo sabemos.
8: Sí, muy fuerte, ya sabe que...
7: Aquel Japón-Brasil de los dibujos tuvo algo de misterio. Era un partido que debía existir en algún momento de la realidad, porque tanto en el anime como en el manga, ese encuentro estaba cargado de épica, sacrificio, exagerado y precioso. Anoche hubo más amabilidad incluso en sala de prensa. Ancelotti, el seleccionador brazuca, se apiadó de una reportera nipona.
9: Esta vez, segunda vez con...
10: ¿Puede hablar inglés? No,
9: portugués y medio. Medio enrolado.
10: Está bien. O sea, portugués es como mío. Más o menos. Por eso no entendemos.
9: Voy a comenzar con calma.
10: Sí.
9: Qué medio nervioso.
10: No tenemos presa. Tranquila.
9: Obrigada.
7: Japón se ha ido a casa, pero el otro estará siempre en nuestra nostalgia. Todos somos un poco de ese equipo que tenía los ojos redondos y los pelos frondosos, y somos sobre todo de un país muy amable, muy educado y cuya afición habrá dejado la grada como los chorros del oro.
11: Esta es la historia, la nostalgia y la realidad. La historia del día en el Mundial que nos trae Finca Santa Rosalía, el mejor guayú del mundo, con sello español.
12: Las grandes victorias se celebran alrededor de una mesa. Este Mundial disfruta del sabor de la excelencia con el guayú de Finca Santa Rosalía. Una carne extraordinaria, reconocida por su ternura, su jugosidad y un sabor inolvidable. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
13: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
14: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
15: Herrera en COPE.
16: La mañana.
17: COPE Cataluña y Andorra.
16: Estàs informat.
18: I el que passa a Catalunya és que encara cueix el suspès de matemàtiques a la selectivitat. I ara, un nou informe, en aquest cas de la Fundació Equitat.org, alerta de la cronificació dels mals resultats acadèmics. Un exemple el trobem en la taxa de graduats a l'ESO, que ha caigut del 93 al 87% entre els cursos 2019-2020 i 2023-2024. I quines són les causes d'aquest retrocés? Doncs, segons aquest informe, bona part s'explica pel pes de l'origen social i les desigualtats. El sistema no és capaç d'afrontar les desigualtats a les aules i aquesta realitat s'acaba convertint en un llast, com explica la Mònica Nadal, directora d'investigació d'Equitat.org.
0: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. En un context en què les desigualtats han crescut, tenim uns nivells de pobresa infantils molt elevada i de complexitat social a les aules creixent, el fet de que aquest origen expliqui bona part dels resultats i que aquest gruix de població sigui cada cop més important a l'escola, llastra la millora del sistema educatiu.
18: I mentre no s'abordin aquestes desigualtats, diuen, no s'aconseguirà una millora dels resultats educatius. Per això, des de la Fundació Equitat aposten per incrementar els recursos, especialment als centres més complexos i amb alumnes més vulnerables. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, gairebé són les 7:22 d'aquest dimarts, en què continua la calor intensa, bona part de Catalunya. El dia començarà amb domini del sol, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que també poden afectar l'interior del quadrant nord-est i fins i tot poden arribar a punts del prelitoral. Es podran formar alguns ruixats i tempestes localment moderades. A la resta predominarà l'ambient assolellat. I pel que fa a les temperatures, les màximes tornaran a superar els 30 graus a pràcticament tot el territori. La calor serà més intensa a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on els termòmetres podran enfilar-se fins als 37 o 38 graus. Tenim ara 28 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona i 15 a Andorra la Vella. El Ferran Arandiga t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia.
15: Bon dia, doncs comencem la jornada amb un accident a l'A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, que deixa formant retencions intenses ja des de Sant Andreu de la Barca, unes cues que també arriben fins al terme de Cornellà de Llobregat. També a la B23 i a l'Antitud, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi. A la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim congestió a la B7, a Barberà i Montmeló en sentit sud i també a Barberà i Mollet en sentit nord. A la C58 té retencions intenses també des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
18: 5 persones han mort a les platges catalanes des de que el passat 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. 3 de les víctimes eren menors i van morir, recordem, en una zona de roques a la platja de la Rabassada de Tarragona. Arran d'aquest greu episodi, la Guàrdia Urbana de la ciutat vigilarà amb drons les zones de roques del litoral per evitar que ningú salti al mar en llocs restringits. Alberto La Cueva, sotinspector de la Guàrdia Urbana de Tarragona, reconeix que fins ara les multes no han funcionat.
19: La idea és, arran d'aquesta incidència, doncs, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
18: I l'alerta de professionals sanitaris d'un hospital de Sabadell ha destapat a Catalunya dues xarxes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Una operació conjunta de Policia Nacional i de Mossos ha permès alliberar 6 víctimes i detenir 23 persones. La investigació va començar, com dèiem, arran de la perícia d'una doctora de Sabadell que va detectar indicadors de tràfic d'éssers humans en una jove i va activar els protocols. La Policia Nacional, al seu torn, també va rebre dues denúncies relacionades amb tràfic d'éssers humans i a partir d'aquí es van estirant el fil. La xarxa estava formada per dos grups criminals, un d'espanyol i un altre brasiler, que en diferents pisos fomentaven la prostitució low cost. Per algun dels immobles hi van arribar a passar més de 100 homes en menys de 72 hores, com explica el sotinspector dels Mossos, Luis Moreno.
20: Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. També us imagineu que tot el que sigui low cost és al final estalviar despeses d'un altre lloc. I les condicions en les que estan aquestes dones, que estan amagades a pisos o a casa, ja són dolentes, doncs si afegim el concepte low cost encara doncs estan una miqueta més.
18: I també t'expliquem que l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Mentrestant, les associacions de Guàrdia Civil i de Policia Nacional, Jucil i Jupol, respectivament, reclamen 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació. Les defenses dels excàrrecs de Salut neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris estrictament sanitaris. I els esports, pendents avui del calendari de la Lliga. Víctor Navarro, molt bon dia.
1: Bon dia, avui se sabrà tot el calendari de la Lliga, de primera de segona divisió, a les 8 del vespre, sorteig a Madrid, d'un calendari que afecta, evidentment, al Barça i a l'Espanyol a primera divisió, però a segona divisió també al Girona, al Sabadell, que torna a la categoria 5 anys després, i a l'Andorra, els 5 equips que veuran quin és el seu calendari per aquesta temporada. A més, avui també, a Wimbledon, debuta Paula Badosa, engega aquesta temporada d'herba a Londres contra Emma Navarro, la nord-americana, a la primera ronda i no jugarà abans de les 3 de la tarda. Bé, Paula Badosa, després de dues victòries consecutives per primera vegada en mesos i derrotant a una top 10 com és Coco Gauff. El tour de Marcel Granollers en dobles, com sempre amb Horacio Ceballos, serà demà dimecres dels dos vigents campions de Roland Garros. I a més, el Futbol Club Barcelona avui anunciarà que Andreas Christensen renova per dues temporades, que Ansu Fati es ven al Mónaco per 11 milions d'euros i també presentarà la seva nova samarreta de la d'aquesta propera temporada a partir de les 9 de la nit.
16: Herrera a COPE.
17: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
21: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
22: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
23: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
22: Si con las humedades te las tienes que ver.
23: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
24: Murprotec. ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
25: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
26: 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
18: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon matí.
27: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.

0: escuchando la hermosura del violín de Martina en esta canción. Además, es precioso el vídeo porque se la ve a ella en primer plano y a Manuel detrás, y ella realmente está tocando muy emocionada. Hola Martina, ¿cómo estás?
1: Martina, muy buenas.
2: Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya.
1: Oye, ¿qué piensas cuando escuchas a María José contar tu historia y cuando te escuchas a ti misma con Manuel?
2: Emocionada, la verdad, porque ha pasado ya una semana, pero una no acaba de asimilarlo, la verdad. Estoy todavía en una nube, vamos.
1: Porque una pregunta, Martina, ¿esto es una cosa de un día o vas a estar con Manuel tocando en sus conciertos?
2: No, a ver, esto ha sido una cosita temporal, ¿no? Ha sido específicamente para estos cuatro conciertos. Uh-huh. Y bueno, eso hemos estado tocando, pero sí que es verdad que la gente, él no me ha dicho nada, ¿eh? Pero además que él no va a tocar otra vez en directo en España hasta 2028, anunciado. Pero la gente me dice que a partir de aquí se me van a abrir muchas puertas y que no deje de soñar, como dice él, y que lo mismo no ha sido la última vez que nos vemos las caras en un escenario.
1: Qué bueno.
2: Así que yo, vamos, emocionada, esperando con ansias a que ese momento llegue, porque ha sido una experiencia maravillosa.
1: ¿Cómo de rara es una oportunidad así para una violinista tan joven? O sea, quiero decir, ya no el hecho solo de tocar con Manuel Carrasco, que es extraordinario y que, en fin, entiendo que es un sueño personal importante que has cumplido, ¿no? Pero esto de que se te hayan abierto tantas puertas, que estés ahora mismo en el foco, yo qué sé, de directores de orquesta, de al final le entiendo que no es algo muy común, ¿no?, entre las violinistas que salen de la carrera.
2: Que va, nada común, vamos, yo cuando salí del conservatorio, ni siquiera cuando entré en la orquesta, que por cierto, han dicho filarmónica, es filarmonía.
0: Perdón.
2: Pero que es un poco lioso. Que eso es una cosa que nunca te espera, ¿sabes? Yo cuando entré en la orquesta, ni en un millón de años me hubiera imaginado tocando en un estadio olímpico, no solo un día, sino cuatro días, delante de, yo qué sé, 70.000 personas por concierto, y encima, como tú dices, un sueño personal, acompañada de Manuel Carrasco, que es uno de mis artistas favoritos y que no era la primera vez que lo intentaba. Entonces ha sido un
1: ¿Los
2: sueño
1: nervios qué tal? O sea, ¿tú estuviste un poquito nervioso algún día, el primero o algo?
2: El primero. Sí, el primer día estaba atacada de los nervios, la verdad. Pero el primer día eran como nervios de decir... Que no salgo. Pero cuando ya vi un poquito cómo iba la cosa, lo bien que fue, porque es que sonó de maravilla, me encantó la experiencia, la gente te arropaba muchísimo, pues ya el segundo, tercer y cuarto día eran nervios, porque nunca faltan, pero nervios de ganas de comerme el escenario, de arrasar con todo, ¿sabes? Ganas de salir.
1: Qué bueno.
2: No sé. Eran como ya positivos.
0: Oye, Martina, ¿y cómo es Manuel? Es que esto te lo... ¿Cómo es Manuel de cerca? O sea, ¿cómo es la experiencia más allá de que musicalmente, como tú dices, él es absolutamente poderoso? Se escucha, por ejemplo, en ese fragmento que hemos escuchado, cómo su voz resuena absolutamente poderosa y hermosa. Pero ¿cómo es así en las distancias cortas, los ensayos, en fin, los pasillos, los camerinos?
2: Mira... Sí que es verdad que me sorprendió la cantidad de gente que tiene trabajando con él alrededor, que estaba muy protegido, por así decirlo, era bastante difícil acceder a él, aún estando ensayando y en los conciertos con él y teniendo los camerinos cerca, era bastante complicado, pero sí que es verdad que yo tuve la suerte de que como iba a tocar una canción sola con él, pues pude tener mi momento de estar sola y bueno... Tenía ciertas dudas sobre la canción, esto fue el primer ensayo, dos días antes del primer concierto, y claro, él me pasó al lado, y yo dije, bueno, no le voy a molestar porque parece que estaba muy ocupado, ¿no? Y tampoco, no esperaba ni siquiera que me dirigiera la palabra, pero para mi sorpresa se me acercó y me dijo, yo a ti te conozco, tú eres la chica que sube los vídeos... tocando mis canciones con el violín a las redes, ¿o me equivoco? Bueno, ahí se me iluminó la vida entera, como podréis imaginar. Yo es que no me lo esperaba ni siquiera que me hablara, pues imagínate que me reconociera. Bueno, me dio dos besos, encantado, por fin nos conocemos en persona. Tenía dudas de la canción, se lo dije a él y él me ayudó. Yo pensaba, digo, este nada, estará dos minutos aquí conmigo. Y... No, ¿eh? Conmigo ahí hasta que me tranquilizó, me quedó ya tranquila. Digo, pero 100% así, tal y cual. y súper bien, súper bien con nosotros. Y, espectacular. Y
1: una duda que tengo sobre el violín. ¿Qué parte del cuerpo sufre más cuando tocas el violín? ¿El cuello, el hombro, la espalda, la mandíbula, los dedos?
2: Para mí, la mandíbula y los hombros. El hombro izquierdo, que es donde se apoya. Pero bueno, depende un poco de la persona. Yo es que tengo un poco fastidiado el hombro y por eso sufre un poquillo más quizá que los demás. Ya. Pero te diría la mandíbula, y más con la tensión de tocar delante de tanta gente, se aprieta además.
1: Oye, ¿cómo va el tema de los precios en los violines? Porque sé que un violín te puede llegar a costar, pues en fin, es que no quiero ni decirlo, pero ¿a partir de qué cantidad empieza a ser un buen violín?
2: Pues a ver, un violín así normalito, te diría 1.000 euros normal, uno normal. Ya tirando el mío, por ejemplo, lo voy a decir, el mío cuesta unos 3.000 euros. Y es normalito también, tirando para un poquito ya más profesional, pero los he visto de mucho más, de incluso 12.000 euros.
1: Bueno, yo he visto en internet demás, ya, bueno, violines de 150.000 euros.
2: Sí, pero eso ya es... O sea, eso ya son otros niveles.
1: No, entiendo que... Pero entiendo además que el de 150.000 no es que suene mucho mejor que el de 3.000, ¿no?
2: ¿Perdón, qué?
1: Digo que el de 150.000 no puede sonar muchísimo mejor que el de 3.000, ¿no? Que ya llegará a un nivel en el que dice, mira, a partir de aquí ya será más cuestión del tipo de madera, de que lo haya tocado alguien antes.
2: Claro. O sea, bueno, sí que hay cierta diferencia porque los materiales hacen que cambie el sonido. Hay algunos violines que siguen sonando un poquito así más metálico, más como, claro, un poco feo decirlo, a lata. Y estos otros más caros, pues se va notando un sonido mucho más melódico, más agradable, y que no tienes que hacer tanto esfuerzo para que suene bien. Es como un sonido fácil.
1: Claro.
2: Sale bonito.
1: Oye, escúchame, que te deseo la mayor de las suertes, Martina, que en fin, esta es tu casa para lo que necesites y que te espera un futuro prometedor, estoy seguro. Muchísimas gracias por entrar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, mil gracias, que tengáis un buen día.
1: Que lo tengas tú también.
0: De la Orquesta Filarmonía de Sevilla, que ya me he llevado yo. Es lo mío.
1: Hasta mañana.
3: Adiós. Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Esta temporada han pasado muchas cosas.
5: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
6: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
7: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
3: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
7: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
9: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
10: Verisur.
11: Sí.
12: En algunas circunstancias...
11: Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
12: Sobran las palabras.
11: Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
12: Y a veces, hasta las personas. ¡Oh! Mr. Majestic.
13: He venido a matarte.
14: ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
12: Y fríamente, sin motivos personales.
14: Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
12: Dos de Charles Bronson.
15: ¿Cuándo estallará?
14: Exactamente... ahora.
12: El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
16: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
17: Soy Carlos Lozano. Tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
18: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
19: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
20: La información y el entretenimiento sin complejos.
21: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
22: Este verano, Telecinco a todo color.
3: Herrera en COPE.
7: La mañana.
4: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
15: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, avui posem el focus sobre la taula en dos temes que d'una manera o d'una altra dibuixen el futur del nostre país. D'una banda, el futur tecnològic i industrial que truca a la porta de les nostres comarques i de l'altra, el futur més immediat, el de la base de la nostra societat, el que comença a les aules. D'aquí uns minuts viatjarem fins a la Ribera d'Ebre perquè analitzarem els detalls i l'impacte que podria tenir la possible construcció d'una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. És un projecte de dimensions colossals que obre tants interrogants com oportunitats estratègiques per al territori. Però abans de mirar cap a aquesta revolució digital, hem de mirar cap a la realitat de les nostres escoles que viuen un moment de màxima alerta, altra vegada. El sector de l'escola d'iniciativa social llença un avís desesperat. El nou Reial Decret Estatal que planteja una reducció de ràtios a l'etapa de 0 a 3 anys podria provocar una tisorada històrica amb la pèrdua de més de 16.000 places i el risc de tancament de centenars de llars d'infants si el govern no assumeix el cost de la mesura. Per parlar d'aquest impacte crític i desgranar el profund malestar del sector, avui tenim una veu autoritzada. Parlem amb la Meritxell Ruiz, és l'actual secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i qui va ser consellera d'Ensenyament de la Generalitat entre els anys 2016 i 2017. Des de la seva profunda experiència, a veure si podem entendre quina és la magnitud d'aquest pols amb l'administració. Meritxell, què tal? Bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
15: Perquè una mesura que, sobre el paper, busca millorar la qualitat educativa, com és la baixada de ràtios, que és el que es demana moltes vegades, s'ha convertit en una amenaça tan greu que podria fer desaparèixer fins a 16.200 places a Catalunya?
23: Doncs perquè es parla molt de baixada de ràtios, però en cap cas es parla del finançament. I aquest és un problema de finançament. Ho hem vist amb altres mesures, no? Polítiques, com per exemple la llei de la dependència, que garanteix drets, que està molt bé, però que no venen acompanyats dels recursos econòmics suficients. I hi ha d'haver responsabilitat en quan fas decisions públiques, quan prens decisions públiques, has de tenir els recursos necessaris per poder-hi fer front.
15: Clar, entenc que si redueixes la ràtio, però el nombre global d'alumnes és el mateix, s'han de crear noves línies, no?
23: Clar, aquí hi ha dos temes. Un, d'espais, no? És a dir, ara per cada llar d'infants, imagini's una llar d'infants petita que té 3 aules. Mm. Em passarà a tenir 3 i 3, 6, 9. No hi ha espai, és a dir, no s'han dissenyat les llars d'infants per aquesta mesura. Per tant, una mesura d'aquesta ha de tenir consens, ha d'anar ben pensada, ha d'anar acompanyada de recursos i sobretot ha d'anar consensuada amb tots els sectors.
15: Uh-huh. Alerteu que el problema, bé, com deies, és l'espai físic. Clar, moltes estructures ja estan creades, ja estan estabilitzades, ja estan equipades, però clar, el tema econòmic, clar, si tu has de fer una línia més, anem a suposar que sí, que tens espai. Clar, s'ha d'equipar l'aula, s'ha de contractar personal i això directament ha d'afectar a les famílies, que són menys a mantenir doncs una aula oberta, no?
23: Clar, nosaltres, abans de situar-nos en aquesta posició, el que volem és que el govern espanyol doncs determini això com anirà finançat, perquè és evident que si no hi té una repercussió directa en els costos de qualsevol llar d'infants, però no només concertada, també pública. És a dir, on abans tenies 8 alumnes, ara en tindràs 4, per tant vol dir que aquests 4 d'aquesta aula els has de posar en un altre grup, amb totes les despeses que vostè ara deia que s'havien de fer front, no? I els nous professionals que has de contractar per aquesta aula. El que sap greu és que al final aquestes decisions vagin a parar sempre a la manca de finançament, no? I per altra banda, també hi ha un repte important al que no s'ha donat resposta, i és si hi ha una manca de places de llars d'infants per garantir que tot alumne pugui tenir una plaça, aquesta mesura això no soluciona, perquè el que fa és, pels mateixos alumnes, duplicar o triplicar, en el cas d'I2, per exemple, el nombre d'aules. Però en cap cas el que fa és incrementar les places.
15: Clar. Teniu por pels llocs de treball dels docents d'aquestes escoles?
23: Evidentment, evidentment, perquè si això no és sostenible, vol dir que tu hauràs d'acomiadar perquè hauràs de tancar la llar d'infants. I les llars d'infants en aquest país són iniciatives socials, és a dir, són o bé escoles, en el nostre cas tenim 118 escoles, gairebé 120 escoles que tenen incorporada les llars d'infants, però també petits projectes educatius de famílies o fins i tot professionals que han fet la seva pròpia llar d'infants, que és evident que això no ho podran mantenir. I ens preocupa que no tenim resposta, no?, per part del govern espanyol de com es farà front en aquesta situació que ells mateixos volen crear. Per tant, el que demanem és que si això ha de ser així, vingui amb els recursos necessaris.
15: Ara mateix, Meritxell, se m'estaven posant els pèls de punta perquè t'estava escoltant i em parlaves de que ja hi ha manca de places avui en dia, però que a més teniu por perquè, bueno, pels llocs de treball que puguin disminuir. Això farà que hi ha molt potencial alumne de 0 a 3 anys que es quedi sense plaça, o podria fer això?
23: És aquest el perill, no? I la por que tenim. Per això necessitem respostes ràpides, perquè de la mateixa manera que s'ha posat amb tanta contundència damunt de la taula, doncs aquesta baixada de ràtios, nosaltres en cap moment hem sentit parlar de finançament. Clar. I això depèn dels municipis, això depèn de les comunitats autònomes, això depèn de les famílies que tenen una plaça o que paguen una plaça en una llar d'infants d'iniciativa social, i en aquest sentit no hi ha resposta. Per tant, és molt urgent donar-hi resposta en això, no?
15: Clar. Com a exconsellera d'ensenyament, coneixes molt bé l'equilibri de poders. Per què considereu que aquest Reial Decret espanyol envaeix les competències de la Generalitat?
23: Doncs perquè per Estatut d'Autonomia i també per la Llei d'Educació de Catalunya el que es diu és que la competència exclusiva per determinar les ràtios és de Catalunya. Per tant, el Ministeri no hauria de posar-se en la regulació de ràtios. De fet, ha sigut així, és a dir, una cosa és que hi hagi un marc comú, com a moltes altres coses, i l'altra és que t'imposi una ràtio, sobretot t'imposi una ràtio quan és la comunitat la que ho ha de pagar i sense possibilitat de flexibilitzar-ho. Uh-huh. O de fer altres polítiques que a vegades tenen molt més sentit, no? A Catalunya estem vivint, doncs, una situació social molt complexa i hi haurien mesures que podrien garantir una millor equitat, però aquesta mesura tampoc reconeix. És a dir, tota l'evidència internacional ja diu que baixar les ràtios indiscriminadament a tot arreu, dos coses. Un, és una mesura tremendament cara, com ho estem veient, i dos, és ineficient, perquè el que ha d'anar és una reducció o un increment de recursos, una reducció de ràtios en aquells centres amb més complexitat, no generalitzada a tot arreu. Uh-huh. I més en una situació de recursos públics limitats, que és el que tenim, no? És a dir, tant de bo tinguéssim tots els recursos del món, però com que no els tenim i són limitats, hem de decidir molt bé on posem els recursos. Si em permet, per exemple, si volem que en entorns socials vulnerables tots els alumnes vagin a les llars d'infants, que això no passa, perquè justament aquestes famílies, com que les mares, malauradament les mares són les que estan a casa, molts no hi assisteixen. Per què no fem uns serveis com una llar d'infants on també hi puguin anar les mares i els pares? I aprofitem per donar estratègies de criança en aquestes famílies, que comencin a aprendre un idioma que moltes vegades no poden conèixer fins al cap d'uns anys perquè estan a casa cuidant els nens. Garantim que aquestes, sobretot dic mares, puguin sortir a relacionar-se amb altres mares, amb els professionals de les llars d'infants. És a dir, hi ha polítiques que garantirien molt més una equitat que no per aquesta.
15: Això ho heu proposat, Meritxell?
23: Bueno, això és una cosa que ja fa temps que anem posant sobre la taula, però evidentment no és competència nostra, diguem-ho així. No?
15: Però no s'està fent.
23: No, s'està fent.
15: És que em sembla una idea brillant, però vaja, no sé, perquè, clar, tornem a xocar amb el mateix, falta de recursos.
23: Sí, bueno, a vegades no és només falta de recursos, és a dir, quan tens recursos has de pensar molt bé en què els dediques, no? I el que està demostrat ja a nivell de recerca és que els recursos situats en aquells entorns més vulnerables, però ben situats, és a dir, no de qualsevol manera, tenen molt més bons resultats que situats genèricament a tot arreu.
15: Quina resposta espereu del govern català?
23: Clar, aquí és una proposta del govern espanyol. Per tant, és el govern espanyol el que hi ha de donar resposta, i si més no, el que ja estem parlant amb el govern català és econòmicament com sostenim aquesta decisió.
0: Ja, però ja heu viscut com s'ha acabat el curs escolar. Vaja, vull dir, jo crec que està més crispat que mai i a més hores d'ara no s'ha arribat a cap acord, parlo de professors de primària i secundària, i es preveu un començament de curs doncs escalfat també. Si sumem això, és que em dona la sensació que la Generalitat no... O no sap per on començar o se li acumulen els problemes.
23: El sistema educatiu està en un moment molt complex i això donaria per una altra xerrada entre vostè i jo, perquè és un tema que va molt més enllà de l'escola. Jo, permeti'm dir, primer, posar en valor la gran tasca que s'està fent als centres educatius i als seus professionals, i dos, que fa temps que els professionals de l'educació han de donar resposta a reptes que no són educatius. I això és el que col·lapsa els centres, és a dir, quan des dels centres estem fent de serveis socials, per donar menjar als nens que a casa seva no en tenen, per fer tots els papers de les beques que a casa seva no poden fer, quan estem fent de psicòlegs, quan estem fent fins i tot de psiquiatres amb tots els problemes de salut mental, quan estem fent tantíssimes coses, un, sobre les quals no hauríem de ser competents, i dos, sobre les que no tenim formació, no és el mateix estudiar magisteri, estudiar psicologia o psiquiatria o treball social. I això, en el fons, és el que està saturant els centres. Això amb determinades polítiques que no venen acompanyats dels recursos necessaris. No? Per tant, és complex el que està vivint el sistema educatiu. Però dit això, s'està fent molt bona feina dins del sistema educatiu per intentar donar resposta a coses que no són responsabilitat nostra. És a dir, jo sempre dic, els serveis socials no sempre són assequibles perquè estan col·lapsats, però a l'escola el nen t'hi arriba cada dia i l'has d'atendre, i no pots no atendre'l, no? I al final estàs fent moltes més coses que no és la teva pròpia funció com a docent i pel qual estàs preparat, i això tensiona moltíssim.
0: Doncs escolta, Meritxell, busquem un altre dia, ja a la tardor, si cal, i en parlem, perquè tu vas ser consellera fa 10 anys d'ensenyament i crec que és una veu autoritzada per parlar de com ha evolucionat amb aquests 10 anys i la situació en la que ens trobem. Però vaja, avui hem posat sobre la taula aquesta primera etapa de 0 a 3 anys que, si voleu, a nivell de contingut potser no és tan important, però a nivell d'agafar hàbits a més em sumo també al tema de fer partícips als pares, d'agafar hàbits d'anar a l'escola, d'ensenyar i d'agafar certs hàbits d'autonomia a casa i a l'escola. Crec que és una etapa importantíssima, per tant l'hem de cuidar i vaja, l'hem de tirar endavant el millor possible. I per això avui hem parlat amb la Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i estan molt preocupats per aquesta... Bueno, per això que ens ve a sobre, amb aquests canvis a l'etapa de 0 a 3 anys. Ho seguirem de prop. Meritxell, gràcies per atendre'ns.
23: Gràcies, adéu, bon dia.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Meritxell. Déu-n'hi-do com està la història. Atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol. Amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Mira, el dia 4 a la ciutat de Barcelona. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte sempre amb antelació.
2: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
13: COPE Tarragona.

0: inocuo. ¿Sabemos que afecta al sistema cardiovascular actualmente con los estudios? Sí. ¿Puede generar dependencia? Sí. ¿Vamos a descubrir efectos a largo plazo? Probablemente sí. La mejor opción siempre va a ser nada, no hacer nada, no fumar, no vapear. Si nunca fumaste, no empieces a vapear, y si fumas, el objetivo no es cambiar a un dispositivo, es tratar de liberar el corazón de toda la nicotina.
1: Pues ya lo ves, ¿eh? Ni fumar ni vapear. Lo que pasa es que ahora está de moda, es un cacharrito electrónico y esto de las modas es un problema. Ya pasó con el tabaco hace muchos años, ¿eh?
0: Exactamente.
1: Hemos hablado con el doctor Tomás Bertolino, cardiólogo, que nos ha avisado de toda esta problemática desde Inscore. Doctor Tomás Bertolino, gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego.
2: Herrera a COPE.
3: COPE, Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
4: Noche ochentera. Toda la noche entera hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera.
1: El govern de la Generalitat i el Consell de Ministres han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que impulsarà la candidatura ibèrica per acollir la Gigafactoria Europea d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a Catalunya. L'executiu espanyol ha autoritzat una primera partida de 719 milions d'euros de fons europeus per a un projecte que preveu una inversió global d'entre 4 i 5 mil milions d'euros. La nova societat mercantil tindrà el seu domicili social en aquest municipi de la Ribera d'Ebre. L'accionariat serà majoritàriament privat, un 51,01%, liderat per Telefònica, ACS, Banco Santander i Multiverse Computing, mentre que el sector públic en controlarà el 48,99%, principalment a través de l'Estat i amb un 1% de l'Incasol. Móra la Nova competirà amb 60 candidatures europees amb l'objectiu d'activar la planta a finals del 2028 i esdevenir un pol tecnològic de primer ordre. Anem a analitzar tot aquest projecte i ho fem amb el secretari general i director gerent de la Cambra de Comerç de Reus, el Jaume Lloses. Jaume, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Bé, des de la Cambra de Comerç també heu valorat l'arribada d'aquest projecte a Móra la Nova, però heu demanat prudència. De fet, heu dit que tenir la seu jurídica a Móra la Nova és positiu, però no suficient. Què pot passar si la direcció general o la seu de contractacions acaben finalment a Madrid o Barcelona?
5: Bé, doncs el que creiem és que, com bé apuntaves, és que la direcció estratègica creiem que és lo important d'aquesta infraestructura. Per tant, aquí cal tenir en compte que per a que hi hagi una transformació real que tingui una implicació en el territori, doncs cal tenir en compte on realment hi ha aquesta presa de decisió, que quedi instrument perquè sigui un instrument de reequilibri, doncs també hi pugui haver ecosistemes que s'hi correlacionin en el voltant del que és pròpiament la infraestructura. Això no només vol dir aquesta correlació, hi ha de ser en elements com ara a nivell de talent, també a nivell d'ecosistemes digitals, on hem de tenir en compte que les altres ubicacions, com bé deies, 60 ubicacions en un total de 76 manifestacions d'interès que s'han presentat, hi són. És a dir, hem de tenir en compte que estem competint amb localitzacions com Múnich, Eindhoven, Grenoble, Milà, Helsinki o Estocolm, que disposen d'aquests ecosistemes, i per tant és important que la candidatura de Móra doncs també pugui treballar per el que són els seus punts, diguem-ne, febles, doncs poder-los millorar, tot i que tenim punts forts, però els nostres punts febles tenim temps per millorar-los, per mirar de ser més competitius, perquè si no al final el que tenim és que estem entre un 6 i un 8% de possibilitats, com la resta de candidatures, de ser seleccionades. I aquest percentatge no és un percentatge elevat.
1: El tema que comentaves al principi d'intentar que el talent sigui de casa i totes aquestes condicions, això es pot reflexar, diguéssim, en el contracte o en el projecte, o això s'haurà de negociar dia a dia?
5: Jo crec que es veurà. El que està clar és que una gigafactoria no necessita només enginyers. Necessita especialistes en que són en supercomputació, en intel·ligència.

0: ciències artificial, en arquitectura, enginyers de refrigeració, és a dir, hi ha molts tipus de perfils que hi ha al voltant d'aquest tipus d'infraestructures i, per tant, doncs, hem de tenir en compte que avui doncs, no tenim un gruix suficient com per poder nodrir aquesta infraestructura i, per tant, tenim temps per poder treballar en això, aconseguir-ho. Evidentment, si no ho tenim a prop, no ens equivoquem. En els punts que tinguin en una segona o tercera corona que poden estar més allunyades de la infraestructura, doncs hi seran i, evidentment, són tasques que avui dia es poden treballar en remot. Bueno, jo crec que des de la cambra i des del territori doncs el que hem d'intentar és que el màxim d'aquest ecosistema en tots aquests elements es pugui millorar, és a dir, que realment hi hagi un ecosistema digital local, que el tema del talent el puguem treballar, fins i tot temes de connectivitat internacional, és a dir, sí que tenim una fibra òptica que és excel·lent a la Ribera d'Ebre, però tenim limitacions al territori i a les nostres comarques, o sigui, tenim un aeroport internacional que està lluny, un AVE que el tenim indirecte, una escassa oferta hotelera en aquell territori i serveis executius que podríem dir que es podrien estar limitats. Per tant, tenint en compte amb qui estem competint, doncs un ha de prendre raó de quins són els nostres punts forts que en tenim i quins són els punts que hem de millorar. I, per tant, el que no tinguem aquí a prop ens ho posaran a X quilòmetres d'aquest.
1: Clar, és que a més això són projectes nous, novedosos. Vaja, vull dir, perquè és que abans no n'hi havia i no tenim exemple de res. Seria molt important ser dels primers, oi? Més que res, perquè jo crec que el tema de les gigafactories d'intel·ligència artificial, això anirà més per necessitat. I, escolta, ser dels primers també et dona una experiència que pots desplegar a d'altres punts del territori.
0: Bueno, és així, no? És allò que qui pica primer, doncs ja ha picat i pica sí. Més fort respecte a altres situacions, i el que pugui passar en un futur ho veurem. Al final és veritat que diguem-ne, és un món que ens obre moltes oportunitats. També haurem de veure en quin punt doncs s'acaba materialitzant tot plegat, és a dir, veurem com l'estat de la tècnica també permet que aquest tipus d'infraestructures potser puguin millorar i ser molt més eficients. Pensem que tenen diguem-ne, un consum de recursos prou important.
1: Sí, sí, s'ha de tenir en compte, sí.
0: I aquest consum de recursos doncs jo crec que amb el temps i l'estat de la tècnica doncs ens permetrà millorar i ser més eficients. I també hi ha un tema al final de retorn d'aquest tipus d'infraestructures. Hem de pensar que tots aquests consorcis i aquestes empreses privades, d'alguna manera, el que volen és tenir un retorn a més mig o llarg termini, i d'alguna manera això s'ha d'intentar monetitzar. I ja estem veient algun dubte de que realment totes aquestes estratègies puguin tenir, diguem-ne, unes tirs on en el temps la recuperació, diguem-ne, pugui ser més immediata, i el millor que s'haurà més de relaxar més, perquè doncs, bueno, ens passa moltes vegades, eh? Mm-hmm. Quan una tecnologia és molt novedosa, tenim aquests pics i després hi ha un moment on hi ha una curva i això s'anivella, doncs bueno, haurem d'estar atents, però evidentment ser dels primers i ser un d'aquests 4 o 5 és importantíssim, és capdalt, és estratègic, i la suma d'esforços que hi pugui haver per part de totes les institucions, empreses, per poder fer que això sigui una realitat, doncs és capdalt.
1: Doncs hem posat peus a terra amb el Jaume Llosa, secretari general i director gerent de la Cambra de Comerç de Reus. Peus a terra, però molt il·lusionats de que el projecte tiri endavant. Evidentment és un repte molt gran, però vaja, què seria la vida sense reptes? Per tant, escolta, benvingut sigui aquest repte. Sí que és veritat que si al final estem parlant, el que dèiem, encara estem a la fase de que s'ha de decidir si sí o si no. Un cop tinguem la decisió presa, si al final Móra Nova acaba sent una de les destinacions, doncs s'ha de desplegar tot el projecte. Jaume, escolta, gràcies per atendre'ns i hi ha data per establerta per saber quan es decidirà?
0: No sabem data, és a dir, hi ha qui ha dit que evidentment ara estan en la fase de valoració d'aquestes manifestacions d'interès i esperem que es pugui saber alguna coseta, és a dir, el que parlaria ara és de rumorologia i jo crec que
1: sí, però
0: des del món de la cambra i de l'empresa el que ens agrada és parlar de seguretat.
1: Evidentment, però vull dir que abans d'acabar l'any jo crec que sí que s'ha de saber això.
0: Sí.
1: Això sí,
0: eh? És a dir, les notícies que ens han arribat és així, que passat l'estiu, jo crec que serà més aviat a finals de la tardor, puguem ja saber alguna cosa sobre cap a on pot pivotar tot plegat.
1: Doncs secretari general i director gerent de la Cambra de Comerç de Reus, Jaume Lloses, gràcies per atendre'ns i bueno, que hagi sort. Aviam, si ens ho donen és perquè ens ho mereixem. Per tant, s'ha de fer ara tota la feina prèvia i la sort, com sempre diuen, te l'has de buscar. Gràcies, Jaume.
0: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. A veure si abans d'acabar l'any ho tenim clar, això.
3: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos 93 425 19 62. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
4: Esta temporada han pasado muchas cosas.
5: Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado un golpe.
6: El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo.
7: Ni en España ni en el mundo, que la fe da vida.
8: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y solo un referente te las podía contar en Herrera en COPE.
10: Rodríguez Zapatero, no, al fin, fue rehabilitado por el sanchismo.
11: Pues amanece aquí en la puerta del Tribunal Supremo y
12: COPE retransmitiendo desde Adamu.
4: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera como referentes en Herrera en COPE y en la radio española.
9: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestros comunicadores.
13: El libro de Paco Arango, Si no crees en Dios, te doy su teléfono.
14: Durante 25 años ayudando a niños con cáncer, he visto tantos milagros que me sentí con la responsabilidad de tener que contarlo.
13: 100% benéfico para la Fundación Aladina. Éxito en ventas con 5 ediciones. El libro que te robará el corazón y te dará un chute de fe y esperanza.
15: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
16: Y con la fórmula Coche Casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
15: ¡Ojo al dato!
16: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
18: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
19: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
20: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
21: La información y el entretenimiento sin complejos.
22: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
23: Este verano, Telecinco a todo color.
24: Este verano, España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
4: Herrera a COPE.
25: COPE, Cataluña y Andorra.
4: Estás informat.
1: Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España.
0: Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
2: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
2: Bueno, la Ley de Segunda Oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
0: ¿sí?,
2: desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la Ley de Segunda Oportunidad.
0: ¿Quién se puede acoger a esta Ley de Segunda Oportunidad?
2: Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años, y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, pues puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene, sí, por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
0: De acuerdo.
2: Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
0: sí,
2: 200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
0: O sea, digamos que habría una refinanciación.
2: Un intento de refinanciación.
0: Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
2: Bien, se entiende que alguien que...
0: tendría o que más justo, vaya.
2: Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
0: ajá,
2: y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, ¿sí?, 5 años.
0: ¿Y si dicen que no?
2: Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos se cancela el 100% de deuda.
0: En Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
2: A vosotros, hasta otra.
3: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
5: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
3: Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
6: ¿Y quién dice esto?
3: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
7: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
26: Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
27: Son algunos de los titulares que nos dejan ese informe que acabamos de tener acceso aquí en la cadena COPE de la UCO y que concluye que Cerdán y Leire Díez dirigían la cloaca del Partido Socialista para proteger los intereses del presidente.
28: De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
29: I abans d'arribar a la una encara t'he de fer una altra pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. Bé, soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Després del migdia COPE de Catalunya i Andorra parlarem de motos i escolta, és que una a Espanya ens han decidit una història i aquí a Catalunya han decidit exactament el contrari. Motos pel voral, sí o no? En parlem després amb el Jaume Alguersuari.
27: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
6: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
8: Estar informado.
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mediodía COPE de este martes 30 de junio. Hoy es el último día del mes. Mañana millones de personas comienzan sus vacaciones. Y te tengo que decir que hoy también, este martes, muchísima gente viaja. Porque te estoy hablando con el equipo de, con parte del equipo de Mediodía COPE desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde la T4, ¿verdad?, está absolutamente petada de gente. Gente que llega, gente que sale, gente que se va. Yo creo que este verano es muy probable que volvamos a tener otro récord de turistas. Le preguntas a cualquiera de las personas que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, en las tiendas, y están entusiasmadas con la cantidad de gastos, sobre todo con el turismo internacional. Bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo ello, pero te cuento a dónde nos vamos. Nos vamos a Venezuela, pero no se puede llegar al aeropuerto de Caracas porque está en La Guaira, a 30 minutos más o menos de la capital de Venezuela. El aeropuerto está destrozado y por lo tanto no pueden aterrizar allí aviones. ¿Cómo se llega a Venezuela? Bueno, pues vía segundos países. Nosotros vamos hasta Colombia, a Bogotá, y desde ahí cogeremos otro vuelo que nos llevará hasta Valencia, Venezuela, y ahí haremos un camino por carretera de algo más de 2 horas que te iremos contando. En total, prácticamente 24 horas viajando para llegar a Caracas. ¿Por qué queremos llegar a Caracas? Mira, porque desde el 25 de junio Venezuela está desangrándose por el dolor terrorífico de saber que hay 50.000 de sus compatriotas que están desaparecidos, que nadie sabe dónde están. Hubo un doble sismo, un doble terremoto de 7.2 y 7.5 en la escala Richter, que ha dejado devastación en decenas de kilómetros en la parte norte de Venezuela, muy cerquita de Caracas, como te digo, a 30 minutos en coche. Así que hasta allí nos vamos a acercar para hablar de primera mano con las personas afectadas, con los supervivientes, con aquellos que están trabajando sin descanso para intentar buscar a personas vivas, porque lo que empieza a oler ya en Venezuela es a muerte. Dicen todos los expertos que es muy difícil aguantar más de 5 días bajo los escombros, toneladas de escombros de 2 terremotos tan graves como estos, con aire limpio y con el polvo, respirando ese polvo y sin agua que poder beber, ¿no? En todo caso, todavía estamos viendo que los servicios de emergencia, sobre todo los grupos internacionales, están consiguiendo rescatar con vida milagrosamente a supervivientes. Así que te lo vamos a contar todo dentro de nada, de unas horas desde allí. Pero primero en España. ¿Dónde estamos en España? Bueno, digiriendo el último escándalo, escandalazo, diría yo. Ya lo sabes que el juez Pedraz ha imputado a 25 directivos de la SEPI. ¿Qué es la SEPI? Bueno, pues si te digo que es la antigua INI, el Instituto Nacional de Industria, pues seguro que te caes del guindo. Si te digo que es Correos, Hispasat, Televisión Española, Navantia, el 10% de Telefónica, el 10% de CaixaBank, el 20% de Indra, es el mayor conglomerado industrial de nuestro país. Bueno, pues también están pringados ahí. Y a Sánchez esto, por supuesto, le da lo mismo. Esta mañana ha sido preguntado y ha dicho que no va a ser nada, que él, ¿a qué está? A la legalización de los inmigrantes. 1.3 millones de personas se han apuntado para legalizarse en nuestro país, y a la ley de nietos, que prevé también dar el pasaporte a algo más de 1 millón de personas. Y te voy a decir una cosa, a mí me parece muy bien que a un nieto, a un bisnieto de un español que tuvo que abandonar España por la dictadura, por la guerra, le den el pasaporte español. Pero de ahí a que vote sobre nuestros impuestos sin vivir, ni trabajar, ni contribuir en España, va un trecho, ¿verdad? Así que eso alguien se lo tiene que hacer mirar, y rápido. Comenzamos.
8: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
27: Y lo hacemos en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
27: Begoña Gómez.
8: La mujer del presidente del gobierno ha pedido al juez Peinado que acordó la retirada de su pasaporte el pasado 20 de junio, que le permita ahora viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de una de sus hijas en Londres.
27: Defunciones.
8: Según estadística, en 2025 murieron en España más de 441.000 personas frente a los 321.000 nacimientos. El cáncer se consolida como principal causa de muerte, sobre todo de pulmón y de colon.
27: León 14.
8: León 14 ha enviado una carta a la Sociedad de San Pío X, los de Febreanos, pidiendo que reconsideren su postura y renuncien a las consagraciones de cuatro obispos sin mandado pontificio previstas para mañana en Suiza.
27: Y en el deporte Movistar nos acerca toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
9: Pilar, buenas tardes. La selección española abandona hoy su lugar de trabajo de la primera fase del Mundial. Deja Chattanooga, viaja a Los Ángeles para jugar el jueves contra Austria. Chattanooga, Elena Condis.
10: Hoy nos despedimos definitivamente de Chattanooga para poner rumbo a Los Ángeles. Último entrenamiento de España aquí a puerta cerrada. Posteriormente, rueda de prensa Grimaldo a las 6:15, hora peninsular. Contra Austria, la duda es si va a entrar Olmo en el 11 con Pedri y Rodri. Por cierto, el seleccionador ha vuelto a defender a su capitán públicamente. Será baja Nico, que solo tiene una sobrecarga y podría reaparecer en octavos, al que ya seguramente no veremos en el Mundial, es a Jeremy Pino. El partido jueves a las 9, hora peninsular. Sin calor, el SoFi Stadium de Los Ángeles es cerrado.
9: Con Alemania y Países Bajos eliminadas, hoy juega una de las grandes favoritas. Juega Francia a las 11, Francia, Suecia, New Jersey, Antonio Ruiz.
11: Vuelve a escena, sí, hoy una de las grandes favoritas, que es la Francia de Mbappé, que lleva 4 goles de los 10 que ha hecho en su selección. No se fía, no obstante, de Suecia. Ayer Didier Deschamps dejó claro que no hay ninguna razón para pensar que pueda ser fácil, y en las filas suecas la amenaza está en su ataque. Alexander Isak y Jokeres.
9: A las 7 Noruega, Costa de Marfil, y a las 3 de la madrugada México, Ecuador. Lo contamos todo, Pilar, en el tiempo de juego.
27: Gracias, Corro.
12: Da igual dónde estés,
13: da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
15: en la misma jugada,
16: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
17: cuando todo eso llega,
16: entonces sí, entonces somos uno.
17: Somos uno.
30: Somos uno.
31: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
27: Esto es Mediodía Cope.
32: Migdia.
33: Cope Catalunya i Andorra.
32: Estàs informat.
1: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, seguim avançant en aquest migdia de finals de juny amb el retrovisor posat en el teixit social i la mobilitat del nostre país. Viatjarem cap a Tarragona d'aquí uns minuts per conèixer una iniciativa fantàstica. Parlarem amb l'associació Si jo puc, tu també, que estan preparant un cap de setmana absolutament inclusiu a la platja de Tarragona per trencar barreres a la sorra i al mar. També farem parada a la capital per fixar la mirada en la institució del síndic de Barcelona i parlar d'una resolució que ha seguit els consells del síndic. I jo crec que això és una molt bona notícia. Però abans volem obrir un debat que ja està cremant. Ja està cremant l'asfalt, i no ni pel sol ni per la calor. És un debat que afecta directament milers de conductors, especialment els de dues rodes. Mira, el proper 1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació a Espanya, una normativa que sobre el paper obrirà una porta històrica per als motoristes, la regulació de la circulació pel voral dret en cas de congestió a un màxim de 30 km per hora. Però resulta que a Catalunya la realitat serà una altra. El Servei Català de Trànsit ja ha confirmat que, de comú acord amb els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior, no aplicarà aquesta mesura. El motiu al·legat? Que els vorals són vitals per gestionar emergències, sobretot els accessos a les grans ciutats. Una decisió que ha encès els ànims i que obre un clar greuge comparatiu. Anem a analitzar el ventall de reaccions que aquesta decisió està generant entre el col·lectiu de les dues rodes, i avui ho farem saludant al Jaume Elguersuari, expert en el món del motor i vicepresident de l'Associació Motoristes per Barcelona. Jaume, què tal? Bon dia.
0: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
1: Escolta, des de la DGT es veia aquesta mesura com una manera de donar cobertura legal a una pràctica molt estesa i de reull millorar la fluïdesa, com s'ha rebut entre el col·lectiu de motoristes que el Servei Català de Trànsit hagi decidit d'entrada fer un pas enrere i aplicar el veto a Catalunya només?
0: Sincerament, amb estupor, amb estupor. És a dir, afortunadament, nosaltres, com a associació de motoristes per Barcelona, no tenim color polític, però valorem molt quan els polítics fan bé les coses. Se m'entén, no?
1: Sí, sí.
0: I d'alguna manera vam agrair molt a l'Ajuntament de Barcelona, a l'alcalde, que fes al seu moment a l'Observatori de la Motocicleta de Barcelona, que és una trobada permanent entre tècnics de l'Ajuntament de Barcelona de mobilitat i les persones acreditades professionals de la motocicleta, sigui l'Associació Nacional de Venedors i Fabricants, Anes d'Or, sigui Motoristes per Barcelona, i anem avançant amb criteris de donar a conèixer les nostres sensacions. Això no ha passat amb el Servei de Trànsit de Barcelona i, evidentment, tindrem que parlar amb ells, perquè la decisió és molt estranya que a Espanya ho valorin i aquí no. Mm. Òbviament, la situació és molt clara. S'han pres com absolut una permissió que, en el fons, el que pretén és salvaguardar la salut, entre altres coses, dels motoristes, que són els que porten més en quant a la mobilitat. Mm. I és molt senzill d'entendre. Us imagineu que a Barcelona ahir hi havia 32 graus, però amb una humitat altíssima, era molt incòmodo, i que hi ha una bloquejada a l'entrada d'autopistes i autovies a Barcelona. Imagineu que tots els cotxes que estan aturats tenen aire condicionat.
1: Sí, clar.
0: Imagineu que la gent que va amb moto, que està fent un servei a la societat perquè poder utilitzar un cotxe, no l'utilitza, utilitza la moto. I ve pues, de Martorell o ve de tants puestos vinculats a Barcelona, necessita una escapatòria a 30 km per hora. Això té un avantatge molt gran i té una desavantatge també, que les voreres de les autovies i autopistes estan brutes. I
1: sí.
0: Punxar una roda és molt fàcil, però això és un risc que ha d'assolir el motorista. Però el que diuen ells del tema de seguretat, primer, es produeix poquíssimes vegades. Segona, una moto té la capacitat per poc volum d'entrar i té la capacitat de sortir.
1: Clar.
0: I apartar-se. Per tant, és molt difícil i no estem ni molt menys enfadats, perquè sé que el que hem de fer és demanar, i ens ho consideraran, una reunió amb el Consell amb el Servei de Trànsit de Catalunya i amb les autoritats vinculades i parlar d'això d'una manera sensata i des de l'opinió de l'usuari. I crec, estic quasi convençut que ho resolvem.
1: Clar, aquí el problema és que la DGT, amb aquesta nova normativa estatal, deixa la decisió final en mans de les autoritats de trànsit locals i la Generalitat i el Servei Català de Trànsit ho poden fer, exactament això. Aquí el que causa sorpresa és el que també la causa en moltes decisions dels darrers temps és fer una decisió sense parlar amb el col·lectiu.
0: Bueno, aquesta és per mi la més greu. Per què? Perquè el que ha fet la Direcció General de Trànsit d'Espanya és molt lògic. I el que jo t'acabo d'explicar, tu que ets una persona neutral, probablement també siguis motorista, però ets neutral, i dius, ostres, el que diu el Jaume té sentit comú. O sigui, no es pot deixar a les motocicletes comprimides, o amb una pluja fortíssima, o amb sempre, afortunadament, el que utilitza un automòbil està protegit del fred, del calor i de la pluja, però la moto no. I si hi ha realment un atasc molt gran abans d'entrar a Barcelona, o a qualsevol puesto, la moto té que tindre la... Jo et dic una cosa, jo particularment, si em trobo en una situació que m'he trobat algunes vegades, agafo la vorera i vaig molt a poc a poc. Mm-hmm. Ja l'agafo per sentit comú. Per això dic que trobarem una solució. Primer, l'ordre a nivell espanyol és acceptada, és a dir, és obert donen la possibilitat i a Catalunya no té per què no donar-la.
1: Estic d'acord amb una cosa que de vegades se'ns oblida i és una cosa que, insisteixo, que l'hem de tenir molt present. Una dona o un home amb moto és un cotxe menys. Una moto ocupa el que ocupa i un cotxe ocupa el que ocupa. I si això ho sumes o ho multipliques per milers, doncs imagina't, si tu estàs accedint a Barcelona, en aquest cas, amb una entrada que ja està congestionada, suma-li uns quants milers més de cotxes. Per tant, això és una... és a dir, la gent que decideix anar amb moto l'hauríem de cuidar, per entendre'ns. Evidentment...
0: Absolut. A més, és la que té més risc.
1: Sí, no. La gent que va amb moto ha de seguir unes normes, evidentment, però l'hauríem de cuidar. És a dir, ens està intentant facilitar una mica la vida. A Barcelona, per exemple, els accessos, com la C31, la C58 o les rondes, pateixen retencions diàries. Si es prohibeix el voral, al final, quina alternativa real, perquè anem a parlar de la vida real, per les milers de motos que entren cada dia a la ciutat, queda? El tema de fer zigazaga entre els vehicles, no és més perillós, això?
0: Molt més perillós. Infinitament més perillós. Torno a dir que els vorals tenen un problema, que estan bruts, i és molt difícil de tindre nets. Això vol dir que punxar una moto és fàcil. Això és un tema que tenim que acceptar. Ara bé, en cas d'extrema dificultat, de col·lapse de les grans línies d'entrada a Barcelona, o qualsevol altra ciutat, o a l'autopista, o el que passi, la moto té que tindre un puesto d'escape. No es pot quedar dintre, de cap manera. I això és un tema tan lògic que estic convençut que quan tinguem la reunió amb el Servei de Trànsit de Catalunya, ho arreglarem, estic convençut.
1: Teniu data, Jaume?
0: Mira, avui tenim un acte de l'Observatori, que no heu parlat mai de l'Observatori Índia. Si vols, parlarem. L'Observatori de l'Ajuntament de Barcelona és una de les coses amb el que la societat civil i els tècnics de l'Ajuntament es troben en una taula. I estem resolent moltes coses i abans d'acabar l'any tindrem notícies importantíssimes en favor de la motocicleta. L'Ajuntament veu cada dia que Barcelona s'està pinçant arterialment, s'està pinçant perquè una decisió que està ja, inclús ja, dita directament a la gent. Necessitem, o Barcelona necessita, i l'Ajuntament vol, aquest i un altre ajuntament, el que sigui, quan toqui, volen que la ciutat perdi vehicles, perquè el principal actor de Barcelona és el vianant. I parlo jo, que sóc el president de l'Observatori de la Motocicleta i vicepresident de Motoristes per Barcelona, però el més important és el vianant. I per què? Perquè ho són tots. I perquè a Barcelona en aquest moment necessita reduir l'automòbil i potenciar vehicles com la motocicleta, que estan matriculats, que tenen seguro i que permet una circulació més vehicular i de paral·lela a un automòbil, amb un autobús o amb un taxi.
1: Doncs...
0: I això pues ho aconseguirem.
1: Sí.
0: Ho aconseguirem, però... amb sentit comú.
1: Doncs el debat sobre la mobilitat i la seguretat sobre dues rodes torna a estar sobre la taula a les portes d'un canvi normatiu que a Catalunya neix amb polèmica. El Jaume Alguersuari, expert en motos i vicepresident de Motoristes per Barcelona, ens ha posat sobre la taula el per què això s'hauria de tirar enrere i, de fet, faran esforços perquè almenys es reconsideri. Jaume, gràcies per atendre'ns. Que hi hagi sort.
0: Escolta, gràcies per trucar i mira, avui tenim reunió de l'Observatori a l'Ajuntament i aquest serà un tema principal per resoldre-ho amb un contacte directe amb les autoritats, que de moment jo estic convençut que ho han fet de bona fe, t'ho dic en sèrio, però que no s'ho han mirat prou.
1: Clar, clar. Jaume, que vagi tot molt bé.
0: Vinga, una forta abraçada a tots.
2: Esta temporada han pasado muchas cosas.
4: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
13: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
15: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
17: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡De la Villa Mar!
3: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
5: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
18: Verisure. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
19: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
20: ADE Tecnológico. Nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
21: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
22: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat. That don't impress
24: me much. Doncs apa, 8 minuts i escaig i ens plantem a 2:15. És el moment en el que, mira, ho estem agafant de costum, no serà que fa mal temps, les coses com siguin, però enviem el company Pol Matavaques cap al carrer a veure què està passant. I avui li he dit, escolta, el tour el tenim ja aquí, a sobre, però és que abans, el dijous, comença ja amb la presentació dels equips. O sigui, encara no correran, això ja serà dissabte, però dijous ja tenim presentació dels equips i, per tant, portarà afectacions, això. Ho faran a l'Avinguda de Gaudí i jo no sé com estan els comerciants de la zona i els veïns. Pol Matavaques, què tal? Bon dia.
25: Hola, molt bon dia. Doncs mira, hem sortit i hem passat una mica de calor, també.
24: Clar, sí, no, per això ho deia, dic que... Bueno, ja, també hem d'hora, no ara. Al migdia, però és igual. Estem amb època de calor. Escolta, com ho porten, això? Perquè, clar, venim de la visita del Papa de Roma, del Sant Pare, i ara, clar, ara aquesta altra història. Què t'han dit?
25: Doncs mira, l'ambient és una mica el mateix que ens trobàvem amb la visita del Papa Lleó. Està molt bé l'esdeveniment, és molt important, i que el tour passi per aquí és una alegria pels veïns, pels comerços, però clar, hi ha afectacions. Posem una mica de context, si et sembla, primer de tot, amb el dijous. El dijous, la presentació dels equips, per entendre'ns, seguirà una ruta que és molt curta, l'he fet a peu aquest matí, i és molt curta, entre el recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Bàsicament és recórrer tota l'avinguda de Gaudí. Aquest recorregut, al final, el que fa és que els ciclistes passin per la zona de les terrasses. Evidentment, és incompatible que hi hagin terrasses i que passin ciclistes.
24: No, totalment.
25: Per tant, hem anat a demanar en alguns restaurants a veure què n'opinaven i aquestes eren les seves reaccions.
26: Los que tenemos el negocio nos perjudica porque el día 1 y día 2, los dos días son que digamos el laborable, no podemos poner la terraza, no podemos trabajar en la terraza, pues eso sí que es algo te afecta, ¿no? En tu negocio.
25: Clar, al final és una opinió que no només tenia aquest restaurant. Al final el que he volgut fer és copsar una mica l'opinió de tothom i m'he donat que era bastant generalitzada.
30: Tenemos que quitar la terraza y claro, nosotros en la Avenida Gaudí es el único, la terraza que se trabaja, es un local. Entonces, claro, nos perjudica muchísimo.
24: És que jo ho entenc, eh? Jo ho entenc.
25: Sí, o sigui, al final hem d'entendre que aquests restaurants, per qui no hagi visitat la zona, gairebé tenen més aforament a la terrassa que l'interior del local en alguns casos. Clar. Per tant, és perdre molta part dels ingressos que tenen en un dia. Treure les terrasses, com dèiem abans, amb la visita del papalló. Una altra de les coses que he vist que ha frustrat és aquesta reiteració. Dos esdeveniments importants, grans, que porten limitacions de mobilitat en alguns casos, de poder posar terrasses en tan poc temps. Al final, és el que ens comentava també una de les persones que té un restaurant allà, que això comporta dificultats econòmiques i que al final els impostos s'han de pagar, els lloguers s'han de pagar, els treballadors s'han de pagar, i això ens comentava.
30: Adecuada, por lo menos que no dejen la terraza, ¿no? Que estaríamos todos igual, pero ha venido el Papa, lo mismo, han cerrado terraza, han cerrado todo, que son días, y claro, se acumulan los días y al final de mes se nota. Pagan los empleados, todo muy caro.
24: Claro. És que aviam, que una ciutat és gran, s'han de poder desenvolupar totes les activitats, tothom en pot gaudir, però clar, és veritat, hi ha certs afectats, veïns també, ara parlem de comerciants, veïns també, sí. I jo no sé si l'Ajuntament, que és el promotor, no, el tour surti des de Barcelona, hauria de, no sé si de compensar d'alguna manera, no pagar, però escolta, aquest mes no et cobro els impostos, per exemple, no ho sé.
25: Clar, és el que deien en aquest cas, no? Trobar una compensació adequada, que podria ser? Doncs podria ser poder tenir la terrassa, si més no, al matí, no? Però si passa la tarda el tour per allà, al matí poder tenir mínimament, encara que sigui apartat als laterals i no al centre de l'avinguda, poder tenir una mica de terrassa per compensar una mica. Després, és veritat que hi ha un punt important, i és que dissabte hi ha la primera etapa, la contrarrellotge per equips, sí. Que passa molt a prop, de fet, passava per Sagrada Família, però per l'altre costat, al carrer de Mallorca, i sí que alguns comerciants i alguns restaurants ens han dit que això pot ser una petita compensació, pot mitigar una mica aquests danys, aquestes pèrdues econòmiques, de cara a poder subsistir, de cara a poder intentar fer un mes una mica més normal, però no seria compensació total.
24: Ja, ja. Doncs, Pol Matavacas, com sempre, un plaer, gràcies.
25: Gràcies igualment.
24: Bé, doncs, això és el que passa també, és a dir, per la televisió sortirà i benvingut el tour, però que sapiguem, doncs, que hi ha algú que li afecte, i jo crec que hi hauria d'haver algun mecanisme perquè això, doncs, no sigui un problema. Vinga, que anem directes cap a 2:15. De seguida hem de parlar de l'associació Si Jo Puc Tu També, d'epilèpsia, i també amb el síndic de Greuges de Barcelona amb una bona notícia. Va, sempre t'expliquem històries dolentes. Doncs avui te n'explicaré una de bona. Ho farem aquí al migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
6: Migdia.
23: COPE, Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord. PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era, nova identitat, nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i premium. Descobreix-los a portaventuraworld.com.
10: ¿Te han denegado la invalidez?
11: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
10: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuïta.
12: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
14: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire,
0: A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
24: Migdia, COPE Catalunya i Andorra, sóc el Ricard Álvarez. De seguida parlem d'esports, també de les carreteres, però abans busquem la previsió meteorològica.

0: Vinga, que tenim un canvi de temps de cara a les properes hores amb una tarda que es preveu complicada a la meitat est. Les nuvolades aniran a més i descarregaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona i Barcelona. Molta precaució al quadrant nord-est perquè els xàfecs podran ser localment forts i anar acompanyats de calamarsa. L'altra cara de la moneda la trobem de nou cap al sud, amb un ambient molt més tranquil, però sufocant. El termòmetre s'enfila i al litoral de Tarragona es fregaran els 35 graus, una calorada que activarà els avisos per perill de calor intensa combinada amb ratxes de fort vent de component sud. Aviam el trànsit. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit avui amb la Fina Araque. Fina, què tal? Bon dia, bona tarda.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments en general hem de destacar que domina la fluïdesa. Tanmateix destaquem dues incidències que puntualment compliquen la circulació. Una és a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès hi ha un accident que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Martorell, i provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Santa Perpètua. També destaquem un vehicle avariat a la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que també ocupa un carril en sentit Barcelona i provoca retencions des de l'altura de Viladecans. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Gràcies, Fina. Bon dia. José Luis Gil, què tal? Com estàs?
2: Ricard, companys, què tal? Bona tarda. Molt bé, aquí.
0: Aquí.
2: A peu d'actualitat.
0: Escolta, païnt el que ha anat passant al Mundial?
2: Bueno, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar y veus que Alemanya està fent les maletes i que Països Baixos està fent les maletes, doncs, com tant, no tinguem un disgust amb Àustria, que jo crec que no, però...
0: Jo crec que ens pot anar bé i tot, això com avís, perquè si després d'això encara no aprenem, llavors sí que ja ens ho mereixem,
2: Bueno, aviam, no estem en el... Ara els moderns diuen això de que no estem en el nostre millor prime, no estem en el nostre prime.
0: El millor moment, vaja.
2: Que ha estat tota la vida el millor moment, que ara li diuen estar en el prime, però bueno, ja sabem que la selecció espanyola no està ara en el seu prime, i els seus futbolistes no estan en el seu prime, però bueno, anem a posar-li una mica de fe, no? Perquè si no posem una mica de fe, doncs ja m'explicaràs. Escolta, tu poses fe en el tema de Julián Álvarez pel Barça?
0: Jo, en aquestes alçades, no.
2: Aquestes alçades, no.
0: Bueno, no.
2: Laporta sí que hi posa fe. Demà és 1 de juliol, pren possessió del seu càrrec com a president del Barça. Està d'aniversari perquè fa 64 anys i un programa de televisió li ha fet un regal en forma de pastís amb allò de que si els somnis, els de Julián i els de Laporta, s'acompleixen o no.
3: Está claro que los sueños se hacen realidad. Si trabajas y luchas por ellos, se hacen realidad.
4: Y es muy bonito, ahora le voy a preguntar solo esto, muy bonito que haya jugadores que sueñen con venir al Barça. Ya está, simple.
3: A mí me gusta mucho que haya jugadores que... Yo creo que la mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, les gusta venir al Barça, quieren venir al Barça. Y bueno, ojalá podamos cumplir los sueños de estos jugadores que quieren venir al Barça.
2: Per acabar-ho d'adobar, un dels membres de la selecció espanyola, Marc Pubill, company d'equip de Julián Álvarez, ha dit a TV3 que, clar, si un jugador vol marxar, doncs està clar que si no és feliç acabarà marxant. Continuarà.
0: Dos coses, Gil. Primer, el jugador sempre és feliç i és l'equip de la seva vida quan fitxa per un equip, i l'altre, Laporta no ha dit quan, Sí que compleix els seus somnis, però no quan.
2: El mercato è molto lungo.
0: Et deixo 30 segons, Gil.
2: Doncs vinga, va, 30 segons. Aquest vespre, presentació de la samarreta del Barça a Esports Cope, el millor de Monchi amb Javier de Aro, el seu tuit. Girona, no continuen els cedits, Vitor Reis, Rincón, Echeverri, Ter Stegen, Lemar, i a més marxa també Dali Blin. Salma Parayuelo, també marxa del Barça femení després de 4 temporades, i la bomba al mercat del bàsquet. Pedro Martínez, tècnic del València, serà el nou entrenador del Madrid.
0: Perfecte, que bé m'ho fas, encara t'has sobrat 5 segons. Gil, una abraçada.
2: Fins demà, Ricard.
0: Va, que són 5 minuts per sobre de 2:15. De seguida parlem d'onades inclusives. Ho farem amb el David Sanahuja, president de l'associació Si Jo Puc, Tu També, és l'associació d'epilèpsia. Aquí a COPE, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
5: Esta temporada han pasado muchas cosas.
6: Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe.
7: El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo.
8: Ni en España, ni en el mundo
7: que la fe da vida.
8: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y en COPE te las hemos contado.
10: El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
11: Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes.
12: ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando juega nuestro equipo?
5: Según el EGM, cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios que avalan la forma de hacer radio de Ángel Expósito en La Linterna,
9: de Pilar García Muñiz en La Tarde
5: y de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
9: Por eso te decimos gracias por escucharnos.
13: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
14: Uy, qué bien suena eso.
13: Sonar no suena, pero viene con todo.
14: A ver, ¿qué es todo?
13: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
14: Ah, pues sí que es todo.
9: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
15: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
16: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: ¿Qué? Vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es.
18: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura... Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
19: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
20: Migdia.
21: COPE Catalunya i Andorra.
20: Estàs informat.

0: L'esport és una de les eines més potents que tenim per trencar barreres i a Tarragona doncs hi ha una cita que s'ha convertit en tot un referent d'això. Parlem de les onades inclusives, que això passarà el proper cap de setmana 11 i 12 de juliol i que arriben a la seva sisena edició a la platja Llarga. Són unes jornades de paddle surf i kayak pensades perquè tothom, tingui o no alguna discapacitat, gaudeixi del mar en igualtat de condicions. Però atenció, perquè entrem a la recta final, el termini per apuntar-se acaba aquest mateix dijous 2 de juliol a les 12 del migdia. Anem a parlar-ne i ho fem amb el David Sanahuja, que és el president de l'associació Si jo puc, tu també. David, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, arribeu a la sisena edició d'aquestes onades inclusives. Mirant enrere, com ha evolucionat aquesta iniciativa a la platja Llarga i què significa per a l'associació veure que s'ha consolidat d'aquesta manera a la demarcació de Tarragona?
1: Doncs estem molt contents perquè això va començar doncs, en una idea molt petiteta i ho vaig proposar, en aquell moment era la Mari López, de consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, i quedaven, bueno, quedava una setmana o 15 dies per fer-ho, vull dir, va dir, fem això, va dir, va, vinga, pim, pam, pum, i es va fer. I d'això, doncs això, ja hem passat tot aquest munt d'anys, estem supercontents, s'ha consolidat, la gent ja ens truca abans d'hora que ho tornareu a fer, que això és lo bonic. I lo bonic és que poden participar tant persones amb discapacitat com sense, per tant, els germans, els amics, i tothom pot fer l'activitat junts, que això és el que a nosaltres ens agrada més.
0: És maco, això.
1: I és el que, sí, el que volem, no?
0: Sí, no, no, això que apuntes és, crec que és un punt diferencial, és bonic això, perquè a més ho pots afrontar i guardar-t'ho com una experiència completa.
1: A veure, és la verdadera inclusió. A vegades
0: correcte,
1: el terme
0: correcte.
1: Inclusiu
0: sí, sí.
1: No l'utilitzem bé. Vull dir, diem inclusiu quan és adaptat, quan és per persones amb discapacitat. Està molt bé, eh? Vull dir, però hem de començar a tindre cura a

0: si no és el món que volem tenir. I llavors, per això, l'associació ha d'actuar d'aquesta manera. No pot actuar només per la gent amb epilèpsia i fer un gueto de gent amb epilèpsia.
1: Clar. David, queda res per tancar la inscripció. Això s'acaba aquest dijous a les 12 del migdia. Algú que ens estigui escoltant i tingui dubtes, com es desenvolupa exactament aquests matins de paddle surf i caia? Com s'ho fan els monitors i voluntaris perquè tothom se senti segur a l'aigua?
0: Doncs a la fitxa ja veuran que han d'omplir un munt de preguntes. Aquestes preguntes no és per xafardeig, sinó és per donar-li que tingui un bon dia i passi una bona activitat. No és el mateix una lesió medular a dalt que no pot moure les extremitats, que tindrà de baix el coxis, que només doncs, és la part de baix, però ell pot fer la manipulació d'entrar al paddle surf o pot fer la manipulació d'entrar al caiac. Llavors, jo necessito saber quines discapacitats tenen per posar-los el nombre de monitors i el nombre de voluntaris perquè desenvolupi l'activitat amb tota seguretat i, a part, que la gaudeixi i que digui l'any que ve vull tornar.
1: Clar.
0: Llavors, amb aquest munt de preguntes, nosaltres sabem si sap nedar, si no sap nedar, si té por a l'aigua, si mai ha anat a l'aigua o no ha anat a l'aigua, perquè llavors hem de fer una prèvia a entrar a l'aigua, a saber que és una platja, etcètera, etcètera, etcètera. Per exemple, si té un autisme, no? Quin tipus d'autisme és? Si el contacte amb la sorra li molesta o no li molesta? Si vol que hi hagi molta gent o poca gent? Llavors, tot això, nosaltres anem elaborant, fent com un gran puzzle, i llavors traient aquestes hores per cadascú, amb el seu monitor, amb el seu voluntari o la quantitat de voluntaris i monitors que li facin falta.
1: Us dono la web, si jo puc, tu també, epilep.org. Si els buscadors fiqueu si jo puc, tu també, ja us portarà directament a la web. I aquí només entrar ja teniu doncs, la manera com us podeu apuntar i a més podeu veure tot el que es fa des de l'Associació d'Epilèpsia, si jo puc, tu també, de la qual estem parlant amb el seu president, amb el David Sanahuja. I estem parlant d'aquesta activitat, però vosaltres al cap de l'any doncs, feu moltíssimes activitats i moltíssima feina. David, escolta, l'essència del projecte és que, el que dèiem, no?, que hi participin de manera conjunta persones amb i sense discapacitat. És un matís important, aquest tema de compartir l'activitat i no fer jornades segregades, que és el que ens deies, no? Al final, això sí que és fer una activitat inclusiva i suposo que també té la seva complicació.
0: La complicació és com tu la vulguis veure o com tu la vulguis fer. Tota aquesta vida té complicacions,
1: complexitat,
0: fàcil,
1: si vols, David.
0: No hi ha cap problema. Nosaltres el que volem és que els germans puguin fer activitat junts. Normalment, quan tens un germà o tens un familiar amb discapacitat, fas una activitat per aquella persona i després fas una activitat per una altra. No? Llavors, això es van veure que això no tenia que ser. Tenia que ser d'aquesta altra manera, activitats completament conjuntes. I llavors aquí va néixer el repte i va néixer la manera de fer-ho i anem a esquiar, anem a córrer, fem les onades inclusives, cada dimecres fem els dimecres els epicadem i llavors és aquí doncs, pots llegir, pots jugar a cartes, pots jugar a jocs de taula, pots entretenir-te. El que volem és que la gent surti de casa, que la gent no es quedi a casa i que la gent pugui estar amb tothom i fer activitats de tothom. Mm-hmm. Vull dir, com has dit abans, que fem molta cosa, quasi sí. Cada cap de setmana hi ha alguna cosa.
1: David, escolta, organitzar un esdeveniment d'aquest tipus a mar obert requereix moltes mans, com bé ens explicaves. Teniu el suport de Tarragona Esports, els clubs sí. Nàutics i especialment el voluntariat del Consell Esportiu Tarragonès. Suposo que és imprescindible, no?, comptar amb voluntaris per poder tirar endavant les onades inclusives o qualsevol altra activitat.
0: Les onades inclusives, això, com a voluntariat està als nostres propis voluntaris, per part, com sempre i des del primer any ens ha ajudat el Consell Esportiu del Tarragonès, i després com a tècnics tenim el Nàutic de Tarragona i tenim Club Vela Platja Llarga que doncs això, que ens porta tot el que seria embarcacions i el que seria els tècnics. Uh-huh. I com no, ja us dic, el primer any ja ens va col·laborar i sempre ha col·laborat, doncs des del Departament Tècnic de l'Ajuntament de Tarragona Esports.

0: amb el Ramon Quadrat, que és qui li passo totes les dates i ho mirem i ho treballem junts perquè sigui tot un èxit, no? Com està sent tots aquests anys. I el que volem és que això ja no caigui. I clar, si algun dia no podem organitzar nosaltres, que organitzi algú, sisplau.
1: David, ja ens has explicat tot el que hi ha al darrere, tota la feina. El que voleu és que s'apunti gent i, a més, heu fet l'esforç, us han ajudat, evidentment, però heu fet l'esforç de que la part econòmica no sigui un problema a apuntar-se.
0: Sempre procurem que les nostres activitats no hagin una bretxa econòmica, perquè pensem que és això, tots actuats han de ser a l'abast de tothom. En aquest cas estem parlant de 6 euros a l'hora que fem d'activitat, perquè els altres 6 euros es posa l'Ajuntament i perquè el Club de Vela Platja Llarga i el Club Nàutic de Tarragona han fet una activitat que ni ells cobreixen números. Vull dir, és un esforç de tots perquè creiem en aquesta activitat de les onades inclusives, perquè creiem en el projecte i llavors és quasi tot voluntariat. No es cobreixen números, però dona igual. El que volem és que aquell dia hagi, com l'any passat, 100 persones a la platja i que puguem gaudir d'un dia estupendo i que funcioni tot bé com ha anat funcionant aquest any. També tenim un físios per si algú li passés alguna cosa, si algú fer també aquests traspassos. Vull dir, que ho fem amb tècnica, clar, ho fem bé. No és allò que ja hàgim apuntat, ah, vinga, anem a fer, i no està tot medit, sinó que està tot amb una responsabilitat al darrere, que això també és l'important, que hagi mitjans tècnics.
1: Bueno, de fet, esteu a la 6a edició, per tant, vol dir que ja va anar bé la primera, a partir d'aquí sempre es va millorant. Teniu temps fins aquest dijous, a les 12 del migdia, a través de les xarxes socials o de la web, si jo puc tu també, epilep.org, o si no, busqueu, si jo puc tu també, i trobareu l'adreça per anar a l'associació i des d'allí el formulari. T'han de fer unes preguntes mínimes, com ens ha explicat el David, perquè tingueu doncs una experiència el millor possible. David, escolta, enhorabona per la tasca. Això serà l'11 i 12 de juliol, però la inscripció s'acaba ja. Que us vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres, per fer difusió d'aquest acte, i que tothom que necessiti qualsevol cosa aquí ens pot trobar, i vosaltres una abraçada molt forta.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Segur que recordes un cas que es va fer viral, si vols, fa uns mesos. Un ciutadà amb mobilitat reduïda va ser multat a Barcelona perquè, en sortir del cotxe, la targeta d'estacionament li va caure del tauler de control i no va quedar visible per al vigilant. Una multa que semblava del tot injusta perquè l'home tenia els papers en regla, però la maquinària de l'administració és sovint massa rígida i massa freda. Doncs bé, avui hi ha una novetat oficial, molt important, que canvia les coses. L'Ajuntament de Barcelona ha acceptat la recomanació de la Sindicatura de Greuges, ha fet marxa enrere i ha revocat la multa. I el més interessant d'aquest cas no és només que es resolgui una injustícia concreta, sinó com s'ha resolt, aplicant per primera vegada un nou dret, el dret de la ciutadania a rectificar errors davant l'administració. Anem a parlar-ne amb el síndic de Barcelona, amb el David. Bon dia. David, què tal? Bon dia, com estàs?
7: Molt bon dia.
1: Finalment s'ha imposat el sentit comú. Són d'aquelles històries, David, que tu dius, però com pot ser? Però com pot ser, si tothom ho veiem tan clar, no? Doncs de vegades costa molt de fer veure el sentit comú, però aquesta vegada s'ha imposat, i en aquest cas el tema de la targeta, que escolta, innocentment o per un descuit, doncs simplement havia caigut. David, més enllà de la satisfacció per aquest ciutadà concret, quina transcendència té que l'Institut Municipal d'Hisenda hagi acceptat la vostra recomanació?
7: No, és important en aquest cas, i el que tu deies, el sentit comú, i sobretot veure que nosaltres fem resolucions no vinculants, però que quasi el 75-80% acaba acceptant l'Ajuntament de Barcelona. A vegades aplicar la normativa i la rigidesa de la normativa crea situacions que són injustes, i les nostres recomanacions el que van més per la via de la vida. I nosaltres apel·lem això, aquest dret a l'error. El ciutadà es pot equivocar sempre quan no sigui de forma fraudulenta, hi hagi bona fe i pugui acreditar aquesta equivocació. I vivim a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Institut Municipal d'Hisenda, que és molt receptiu en les nostres recomanacions, acaba per primera vegada fent apel·lació en aquest dret a rectificar els errors i li retira la multa de 200 euros. El que diu és la primera vegada que li passa aquest senyor, no és un senyor que diverses vegades hagi fet recursos en aquest sentit, ha actuat de bona fe, nosaltres creiem que ha actuat de bona fe, això, la bona fe és l'administració que la de validar, i també el que ha fet és aportar la documentació que acredita que tenia dret a aparcar. I per tant, el que apel·la a la bona confiança que hi ha d'haver entre l'administració i la ciutadania, apel·la al bon govern i apel·la a aquesta falta de proporcionalitat i acabar retirant-li la sanció. I és important, això és important perquè per primera vegada fa menció a aquest dret a l'error i hem tingut diverses resolucions. Ahir vam tenir una altra resolució en el mateix sentit, en què una dona monomarental va presentar uns documents per uns activitats, bueno, per subvencions per activitats extraescolars i estiu per infants, li deneguen aquestes activitats perquè diuen que no compleix el concepte número 30. Sense dir-se més, eh? Ella presenta tota la documentació, no és això. Se'n va al 010, va a l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, li diuen tot el que ha de presentar, però mai li havien dit que havia de presentar fotocòpia del DNI seu i del seu representat. Ella diu, és que ningú m'ha informat d'això, perquè jo he presentat tota la documentació que era necessària, que era molt més feixuga de buscar.
1: Això anava a dir, que a més en aquest cas no presentar la fotocòpia del DNI està clar que no és mala fe perquè vaja, vull dir, és un document que sí que ja el tens a sobre, que no és un problema d'aconseguir-lo.
7: I aquí doncs, no hi ha mala fe per part d'ella, hi ha voluntat de poder que la seva filla pugui fer aquestes activitats extraescolars, tot i així l'administració li diu que no li admet la sol·licitud perquè no ha presentat aquesta documentació. Nosaltres ja aparem aquest dret a l'error, més quan no ha estat informat pel 010 i per l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania que ha de presentar aquesta documentació, també quan li deneguen parla del concepte 13 sense saber ella què era aquest concepte 13, i el que diem és que cada vegada hi haurà més casos d'aquests. Com hem tingut una història d'èxit amb la persona que li han retirat la sanció, el que aquí apel·lem també aquest dret a l'error i corregeixi l'administració. Però fem un pas més enllà i el que diem és que aquí ara el que s'hauria de fer per part de l'Ajuntament de Barcelona és una instrucció municipal dient en tots aquells casos, com hi ha aquesta modificació legislativa del novembre del 2025, en tots aquells casos que hi hagi dret a rectificar l'error, com s'hauria de procedir, no només l'Institut Municipal d'Hisenda, no només, en aquest cas, l'àmbit d'ensenyament, sinó en tot el conjunt de l'administració. Per què? Perquè hem vist que a França es va adoptar una normativa en el mateix sentit, hi ha centenars de milers de casos que l'administració ha acabat corregint i veient que és un error no fraudulent i que hi ha bona fe, i això ha acabat generant molta confiança de la ciutadania cap a l'administració. Per tant, el que entenem, en el cas concret que explicava d'aquestes activitats extraescolars i estiu, que aquí s'hauria de corregir per part de l'administració, però també s'hauria de fer un pas endavant d'adoptar aquest protocol o aquesta instrucció per tota l'administració municipal perquè siguin conscients que això genera confiança de cara a la ciutadania.
1: Clar, estem davant d'un canvi en el que la institució ha de suposar que sempre hi ha bona fe, o encara no hem avançat tant?
7: Estem parlant d'un canvi legal i també d'un canvi cultural. La bona fe la percebrà l'administració, però és un canvi cultural important, de dir, quan és un error formal, un error formal, l'administració ha de ser sensible en aquest sentit. Clar. Per què? Perquè no es pot quedar molta part de la ciutadania sense accedir a determinades prestacions per part de l'administració quan l'error és fàcilment corregible i quan ha sigut un error que no ha sigut fraudulent per la ciutadania. Per tant, això suposa un canvi cultural i també suposa obrir a l'administració donar una cara amable a l'administració, tenint en compte que segur que hi ha casos en els que hi ha frau en l'actuació, però en aquells que no hi hagi és confiança en l'administració, una administració més oberta a la ciutadania i un canvi cultural que s'ha produït a França i creiem que s'hauria de produir aquí.
1: David, com a síndic, suposo que rebeu multitud de queixes al llarg de l'any queixant-se del tracte que reps de l'administració. O sigui, al final dius, escolti, és que jo sóc un ciutadà, mai no tinc antecedents, potser m'he descuidat, potser he tingut un mal dia i no he arribat a temps, no sé, ara no vull entrar en casos concrets, però suposo que teniu un volum gran de queixes davant de la fredor de l'administració o de la manca d'humanitat del tracte de l'administració, que al final som els ciutadans qui paguem tot el funcionament de l'administració. Això dius, escolta, i m'agradaria que m'atenguessin com una persona, que siguin empàtics, que es posin a la meva pell, i si no tinc raó, doncs me la deneguen, evidentment, però que tinguin una mica de tracte. Suposo que al cap de l'any això sí que ho noteu, la gent no estan massa contents de l'administració, del tracte que reben.
7: Reben moltes sobre la rigidesa de l'administració, i nosaltres creiem que ha de ser garantista l'administració, i ha d'aplicar criteris garantistes, però a vegades la rigidesa genera desigualtat o inequitats. Per exemple, vam resoldre una l'any passat, abans d'entrar a aquesta normativa, en què una persona havia assassinat el seu vehicle en una zona blava, havia tret el tiquet oportú, havia pagat, i a l'hora de registrar la matrícula la va registrar amb un número incorrecte.
1: Clar.
7: Què va passar?
1: Què pot passar?
7: Li van aplicar la sanció. Nosaltres ens va acreditar aquesta persona que hi havia un dígit que s'havia equivocat al clicar-ho, que havia estat les hores, el temps necessari i el temps que havia pagat, doncs li vam dir a l'administració i l'administració va corregir. És el que seria necessari, que no haguessin d'arribar a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, clar, sinó que l'administració directament es donés compte que és un error no voluntari i que hi hagués aquesta correcció. Per tant, nosaltres apel·lem a la necessitat del rigor i a la garantia de l'administració, però també a la flexibilitat quan hi ha errors no voluntaris per part de la ciutadania.
1: Clar. Doncs, mira, ens quedem amb aquest precedent tan important, la primera vegada que s'aplica aquest dret a rectificar errors de bona fe a l'Ajuntament de Barcelona i que demostra que de vegades la burocràcia també pot tenir una mirada humana. Tot això, com sempre, recolzat per la feina que es fa des del síndic de Greuges de Barcelona amb el David Bondia, el síndic al capdavant. David, com sempre, un plaer que ens expliquis aquestes històries, a més aquestes són positives, ja saps que no sé què passa, que als mitjans de comunicació sempre expliquem coses que de vegades no venen de gust. Aquesta jo crec que és bona, és un passet més, i t'agraeixo que l'hagis compartit amb nosaltres.
7: I jo em quedo amb el que tu has dit, la burocràcia humana. La burocràcia humana és el que hem de treballar i el que es pot aconseguir, crec que amb aquest canvi legislatiu anem a aquesta vida.
1: Doncs apa, la burocràcia humana i, sobretot, els funcionaris i les funcionàries humanes. Ho dic perquè tracten amb ciutadanes i ciutadans que normalment acabem anant a l'administració perquè ens obliguen, perquè per fer qualsevol tràmit ens obliguen a anar allà, no anem de gust i ens agrada que ens tractin bé, que som els que paguem, al final. Soc el Ricard Álvarez. Va, que ens plantem a les 2 de la tarda. En 20 minuts, a Sergi Tor et posa sobre la taula tota l'actualitat de manera ordenada, estructurada i amb totes les dades perquè tinguis una fotografia del que està passant avui. Darrer dia del mes de juny, demà hi tornem a les 12:20 i serà ja 1 de juliol. Que acabis de passar bona tarda de dimarts.

0: publicitat. Després parlarem de les ràtios amb les escoles 0-3. Ràtios molt baixes, ja queixes. I també parlarem de Móra d'Ebre i del projecte de la Gigafactoria. Quines són les possibilitats i com està a hores d'ara aquest gran projecte. Després de publicitat aquí a migdia, COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Esta temporada han pasado muchas cosas.
3: Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado un golpe.
4: El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo.
5: Ni en España ni en el mundo, que la fe da vida.
6: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: Y solo un referente te las podía contar en Herrera en COPE.
8: Rodríguez Zapatero, no, al fin, fue rehabilitado por el sanchismo.
9: Pues amanece aquí a la puerta del Tribunal Supremo y
10: COPE retransmitiendo desde Adamut.
2: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera como referentes en Herrera en COPE y en la radio española.
7: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestros comunicadores.
11: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
12: Yo no paro de darle vueltas a esto.
13: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
15: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
16: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
17: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
18: La información y el entretenimiento sin complejos.
19: Y en el fin de semana
20: se acabó la paz. ¡Comienza el show!
21: Este verano, Telecinco a todo color.
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: El Mundial rueda en COPE.
22: ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
1: Este martes, desde las 6:30 de la tarde, siguen los 16avos. Costa de Marfil, Noruega. A las 10:30 de la noche, Francia, Suecia.
23: Nos ponemos ya en modo mundial.
1: Y a partir de las 2:30 de la madrugada, del martes al miércoles, México, Ecuador. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
24: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Les entitats representatives de l'Escola d'Iniciativa Social alerten de la proposta de ràtios de 0 a 3 anys presentada pel Ministeri d'Educació. La proposta és la següent. Per al curs 2027-2028, el màxim és de 4 infants de 0 a 1 any, de 6 infants de 1 a 2 anys i de 8 infants de 2 a 3 anys per cada professional. Aquesta ràtio podria comportar la pèrdua de més de 16.000 places a tot Catalunya si no s'acompanya del finançament adequat. I és que Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, apunta a COPE Catalunya la clau. Si es fa aquest anunci de reducció, falta saber qui paga.
25: Perquè de la mateixa manera que s'ha posat amb tanta contundència damunt de la taula doncs aquesta baixada de ràtios, nosaltres en cap moment hem sentit parlar de finançament. Ah. I això depèn dels municipis, això depèn de les comunitats autònomes, això depèn de les famílies que tenen una plaça o que paguen una plaça en una llar d'infants d'iniciativa social, i en aquest sentit no hi ha resposta. Per tant, és molt urgent donar-hi resposta en això, no?
0: Així mateix, les entitats adverteixen que la norma planteja dubtes sobre el seu encaix constitucional, atès que de l'educació de 0 a 3 anys és un àmbit amb competències pròpies de la Generalitat. I marxem ara cap a Móra d'Ebre, Ribera d'Ebre, Tarragona, Catalunya, perquè el projecte és importantíssim per la zona, però per tot Catalunya i per Espanya. L'última hora de la Gigafactoria de Móra d'Ebre és que el govern de la Generalitat i el Consell de Ministres han donat llum verd a la creació de la societat público-privada que impulsarà la candidatura per acollir la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova. L'executiu espanyol ha autoritzat una primera partida de 719 milions d'euros amb una inversió global, recordem, de 4 4 a 5.000 milions. La nova iniciativa mercantil tindrà el seu domicili social en aquest municipi de Ribera d'Ebre. L'accionariat serà privat amb un 51,1, Telefónica ACS, Banco Santander i Multiverse Computing, i públic amb un 40%.

0: 78,99%. Móra la Nova competirà amb 60 candidatures europees amb l'objectiu d'activar la planta a finals del 2028 i esdevenir un pol tecnològic de primer ordre. Aquesta tardor s'espera la designació de la ciutat escollida per la construcció del projecte. Evidentment, la confiança és que pugui ser Móra la Nova. Què representa per Espanya, Catalunya i de manera especial per Ribera d'Ebre la gigafactoria de Móra? A COPE Catalunya, Jaume Llosa, secretari general i direcció gerent de la Cambra de Comerç de Reus, recorda l'impacte de la central d'Ascó a la comarca, que ha de tancar el 2030-2032, és del 40% del PIB comarcal i que es necessitaran alternatives.
1: I sabem que la comarca de la Ribera d'Ebre té, des del punt de vista del PIB per càpita, un pes on el que és tota la part de que ens ve de la nuclear suposa gairebé un 40% d'aquest PIB. I si posem les dades numèriques, ens fa esglaiar una miqueta, no? Per tant, si no tinguéssim la infraestructura de generació d'energia via nuclear, doncs allí tindríem un forat i el fons hi vol donar solució en temps a aquesta eventual situació que deixés de passar.
0: I amb el projecte de Móra la Nova saludem a migdia a COPE a Jordi Duc, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Director, bon migdia.
2: Hola, bon migdia.
0: Suposo que la pregunta té un perfil complicat pels que no som, en aquest cas, entesos amb el que seria una gigafactoria, però d'una manera plana i didàctica sí que ens agradaria que ens expliqués què és exactament una gigafactoria d'intel·ligència artificial i per què és necessària.
2: Una gigafactoria és un tipus d'infraestructura que el que permet és que les empreses i l'administració puguin agafar i testejar, doncs, com agafar projectes que tinguin, que estiguin basats en intel·ligència artificial i els puguin, el que es coneix, per escalar, per fer-los més grans. Això seria una fase 2 dintre d'un projecte. A Barcelona, al BSC, hi ha un concepte que és la factoria, que és on es pot començar a testejar, però com ja sabeu, la intel·ligència artificial és una tecnologia que requereix molts recursos i quan es vol fer coses molt grans es necessiten infraestructures grans i la gigafactoria jugarà aquest paper d'infraestructura gran que permetrà fer els projectes més grans.
0: És a dir, sovint estem associant, jo crec que la intel·ligència artificial amb una aplicació del mòbil, amb un programa d'ordenador, però darrere hi ha d'haver-hi aquesta infraestructura física brutal que vostè m'està parlant de la necessitat de recursos. Què es farà exactament dins de les instal·lacions del polígon El Motlló de Móra la Nova? Parlem de milers de servidors processant informació a gran escala.
2: Bé, es poden fer moltes coses, és a dir, com has dit molt bé, la intel·ligència artificial, nosaltres només veiem la part de davant a la pantalla de l'ordinador o del mòbil, però per darrere hi ha moltíssim càlcul que està processant tota la informació per poder-nos donar respostes, per poder-nos fer planificacions. Llavors, la idea que hi haurà aquí dins en aquesta infraestructura és que empreses puguin tindre els seus serveis corrent i puguin oferir tota aquesta part que és necessària per poder donar servei. Perquè altrament l'única solució que tenim actualment és la dependència externa cap a altres grans infraestructures que troben en altres països on no tenim cap tipus de control sobre les dades, on aquestes dades possiblement poden ser... no estan sota la regulació europea en molts casos, amb la qual cosa és molt important que disposem de certa infraestructura pròpia, privada, que li diem sobirana, a la qual aquest ecosistema nostre propi, aquí hauríem de parlar a nivell europeu, perquè és una infraestructura que també ve cofinançada per part de la Unió Europea, totes aquestes empreses que tinguin accés o aquestes administracions que tinguin accés a aquesta infraestructura puguin fer coses que altrament no serien possibles.
0: Clar, però l'estic interpretant d'una manera correcta. És un projecte europeu per no dependre tant ni de la Xina ni dels Estats Units.
2: Correcte, correcte. És perquè tinguem aquesta capacitat, no? Tothom en parla que anem molt tard, no?, en la carrera d'intel·ligència artificial, però això no vol dir que necessitem apostar, no?, en tindre certa capacitat pròpia de potència, de computació, perquè es puguin desenvolupar coses pròpies i perquè puguem tindre, si en algun moment, per qualsevol raó, com ha passat ja, no?, que actualment en trobem amb models d'intel·ligència artificial els quals el govern americà no deix que es faci servir fora del seu país, no? Doncs és necessari que a poc, encara que comencem tard, que tinguem coses, perquè l'opció alternativa és ens quedaríem totalment penjats en el cas de que no hi hagués un acord polític o hi hagués qualsevol problema que no estigués sota el nostre control.
0: Li agrada que la seu jurídica sigui a Móra la Nova? i que en aquest cas la infraestructura estigui liderada per un conglomerat mix, 51% sector privat, 48,9% sector públic?
2: A veure, jo crec que el camarada que estigui a Móra, per suposat, Móra és un punt i també és una cosa que hem destacat des de fa un munt de temps, des de que s'ha fet aquesta proposta. Aquesta proposta no és una cosa que surti d'un dia per l'altre, sinó Móra és una població que porta apostant per les noves tecnologies des de fa molts anys. Ha estat referència catalana en diversos projectes a nivell d'implantació de sistemes digitals, àrees 5G i tot això és que s'ha anat treballant durant molts anys, ha anat posicionant aquest municipi en concret com un punt d'atracció, no? de tecnologia. Això que fa és que ja es demostra una maduresa en el sentit de que s'ha sabut gestionar projectes i la nau del Molló ja té és referència en diverses coses a nivell tecnològic. Per tant, no em sorprèn que Móra sigui el lloc perquè Móra s'ho ha guanyat el fet que estigui aquí. El que sí que es fa falta és, com has comentat, que no Móra segueixi tenint un pes important dintre el procés de decisió. No? Aquest conglomerat que m'has comentat, públic o privat, de la part doncs, més pública, no? ha de fer certa pressió doncs, perquè tota aquests elements que hem parlat abans relacionats amb la part econòmica i social doncs, es garanteixin de què passen. No? Doncs que no es quedi tampoc tancat un sol projecte que sigui únicament amb una visió empresarial, sinó que es pugui combinar doncs, les dues parts.
0: Jordi Duc, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Gràcies, professor, i bon migdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Recta final del migdia de COPE Catalunya a Andorra, ja sabent que el govern de la Generalitat impulsa el català. I ara aquesta política arribarà a les presons. Sí, la Generalitat posa en marxa un nou pla per impulsar l'ús del català dins de les presons catalanes. Un programa que no es limita a les aules de formació, sinó que vol fer del català una llengua d'ús quotidià entre interns i funcionaris, amb l'objectiu final de millorar la reinserció i també l'accés al món laboral un cop surtin del sistema penitenciari. Yolanda Canales.
1: El govern vol fer un pas més en la política lingüística, en aquest cas dins l'àmbit penitenciari, i ha aprovat el pla El català obre portes, una estratègia que s'allargarà fins al 2030 i que té un objectiu concret, incrementar un 20% l'ús habitual del català a les presons catalanes, com si no hi hagués prou problemes als centres penitenciaris de Catalunya. En tot cas, el programa no se centra només en l'aprenentatge formal de la llengua, sinó en fer que el català s'utilitzi de manera quotidiana en activitats esportives, tallers laborals, espais de convivència i actes culturals. També preveu la creació de referents lingüístics dins dels centres, parelles de conversa i materials específics per al llenguatge penitenciari i professional. Segons dades del mateix departament, tot i que el català és conegut per una part majoritària dels interns, el seu ús real en el seu dia a dia continua sent baix. Per això, el pla vol implicar el personal dels centres i reforçar la formació lingüística. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que el català ha de ser una eina de cohesió i també una porta d'accés a oportunitats laborals.
2: Tant dels treballadors i treballadores com dels interns, perquè finalment el català, moltes vegades ho hem dit, és una eina de cohesió, és una eina de millors oportunitats en la inserció laboral i, per tant, també la reinserció. I és del tot necessari, per tant, augmentar l'ús del català en aquest àmbit. El català ha de ser útil, ha de ser present, ha de ser accessible en tot el procés de reinserció. Per tant, és del tot oportú i, com dic, desplegant també el Pacte de la Llengua, la incorporació d'aquest pla d'actuació.
1: El programa s'implantarà de forma progressiva. Començarà en centres concrets, com la presó de joves o Batràs, i s'estendrà a tot el sistema penitenciari abans del 2028. A partir del proper any es preveu incorporar objectius lingüístics en oposicions i, més endavant, desplegar plans específics a cada centre.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
0: Com ens agrada l'emoció dels partits mundialistes, a pròrrogues, penals, eliminacions, sorpresa, això és emoció a tota màquina. Joan Batllori, bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi. Sí, ara a partir de les 3 arribarà el Corrochano amb l'especial mundial a la COPE i amb l'apassionant jornada que vam viure ahir ja de setzens de final, amb partits emocionants i eliminacions sonades. Brasil ha aconseguit la classificació per vuitens de final. Li va costar, però va acabar guanyant el Japó per 2-1. Va caure a Alemanya davant Paraguai 1-1, va caure per penals. I va caure també la selecció dels Països Baixos després d'empatar un davant del Marroc. El Marroc també classifica per penals. La jornada d'avui, a partir de les 7 de la tarda, interessant, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, la gran favorita França juga contra Suècia. I a les 3 de la matinada, una de les anfitriones, Mèxic, jugarà contra Equador. Quan quedin 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, arribarem nosaltres amb la informació esportiva més propera. Escoltarem a Joan Laporta parlant de Julián Álvarez. Demà Joan Laporta pren possessió del càrrec com a president del Barça. També escoltarem a Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, que ha estat fent Twitch amb el Javier de Haro. Avui recordar que es sorteix el calendari de la Lliga de Primera Divisió. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça Colón de Madrid. El Barça femení, hi ha notícia, s'ha fet oficial que Salma Parayuelo no continuarà al Barça. En bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez serà el nou entrenador del Real Madrid. En motos hem sabut també que Àlex Rins, el pilot català, no seguirà a Yamaha, i estarem pendents del debut de Paula Badosa a Wimbledon, que debuta avui, partit de primera ronda, contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Doncs temes també molt interessants a banda del Mundial. D'aquí 50 minuts aproximadament escoltem Joan Batllori. Estic aquí escoltant la ràdio atent.
7: Gràcies, Sergi. Fins ara.
0: Ara arriba ja el que és la línia COPE i a partir de les 3 de la tarda, la última hora del Mundial, que avança ara ja a tota màquina, com ens ha apuntat perfectament Joan Batllori, que quan faltin 10 minuts per les 4 entrarà ja amb l'actualitat esportiva dels clubs catalans. Fins ara!